Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 91%.

0: giving it to me.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 92%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música, el teu ritme.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 92%.

Welcome to the show.

0: al d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi, i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
1: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost del salari i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Forastera ha donat el tret de sortida al Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives.
2: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'Estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
1: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes, la calor encara es mantindrà en valors normalitzats o com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre, i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
3: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dimarts 28 de juliol. Molt bon dia, aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconseller.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 90%.

sóc de vidre, sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, sóc el terra amb l'herba.

0: I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Hi ha dos carrils tallats a la Tobia 2 a l'altura de Castellolí en direcció a Barcelona a causa d'un accident. De moment provoca un quilòmetre i

0: Rellotge els incendis de Madrid, Ávila i Toledo perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí a les tasques d'extinció i hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències dels territoris arrasats pels incendis forestals dels últims dies. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar a la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició ni els sindicats de l'educació, que volen que es depurin responsabilitats. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura els hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, sobretot el Segrià i l'Urgell. Els col·lectius pagesos alerten que el vot de confiança estarà condicionat als primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i fauna cinegètica. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts en noms com Jethro Tull, la Ludwig Bang, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
1: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. El Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 76%.

L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000

0: setmanes. El conseller va anunciar un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. Detingut un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir a la nit, els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. I la reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I el temps, sol a Dujum, temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent a la tarda. No es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus. I una humitat del 61%.

Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjorin aviat amb més vent i les temperatures més altes. Els focs, que han cremat més de 75.000 hectàrees, han provocat 63.000 evacuats. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell i Vilaseca i altres municipis que en surten. És el cas de Lleida o Granollers, entre d'altres. Convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants.

0: La reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes Endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Soterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaig d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I pel que fa al temps, sol a dojo amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 11 del matí. És dilluns 28 de juliol del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escurellaixàs.
2: 3.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 55%.

mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit. Tinc por de posar ordre a aquesta vida,

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. What if I left any more sense in time?

Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. I lluita contra el rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjoraran aviat amb el vent i les temperatures més altes. Els focs que han cremat més de 75.000 hectàrees han provocat 63.000 evacuats. Edificis ensorrats i primers ferits en el sisme de més de 7 graus que s'ha sacsejat al sud-oest del Japó són les primeres dades de les autoritats nipones després d'aixecar l'alerta per tsunami que s'havia decretat preventivament. Avui hem conegut que l'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions, ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. Convocada aquesta hora una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts.

0: Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 12. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Estem pendents d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que tanca avui el curs polític amb aquestes explicacions que donarà des de la Moncloa, una compareixença que estarà molt marcada pels incendis. Actualitzarà tota la informació al voltant dels focs que estan actius, però també farà balanç de la legislatura en un moment complicat pels casos de corrupció i per la manca de suports, per exemple, per impulsar els pressupostos.
2: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 43%.

0: Estàvem sentint el president del govern, Pedro Sánchez, en la compareixença per fer balanç del curs polític. Tot seguit anem fins al Palau de la Generalitat, on la portaveu del govern, Sílvia Paneque, està ja amb la roda de premsa posterior a la reunió del govern en el torn de preguntes.
1: S'han de ser declarades zones de mercat tens d'habitatge. Fa una estona les entitats a favor de l'habitatge han criticat que es retiri aquesta vintena de municipis de la declaració, perquè hi ha ciutats grans com per exemple Lleida o Reus que a partir d'ara deixaran de tenir aquest topall en els preus. M'agradaria preguntar-li com s'ho faran, perquè durant aquest any, fins que hi haurà la propera renovació o valoració de la situació, en aquestes zones els preus a partir d'ara no es disparin, si des del govern tenen previst d'alguna manera intentar evitar que això passi. I també m'agradaria preguntar-li, perquè demà farà una setmana de l'esboranca Montcada, si en saben alguna cosa més de les causes que van provocar aquest esboranc, i també si ens pot confirmar que la grua s'ha quedat dins del forat. Gràcies.
2: Perfecte. Respecte a la primera qüestió, aquest tipus de mesures d'intervenció del mercat, de regulació del mercat, han de ser necessàriament mesures temporals i extraordinàries, i aquesta ho és. I estava prevista, efectivament, amb uns criteris, els que els he dit abans, tant el del 30% d'esforç de les famílies com el de l'increment de 3 punts per sobre de l'IPC els últims 5 anys, són mesures acotades, i quan un municipi deixa de complir-les, la llei doncs obliga que aquest municipi, perquè com dic són excepcionals i temporals, doncs surti d'aquest mercat tensionat. Ahir vàrem tenir l'oportunitat doncs de traslladar aquesta revisió tant als grups parlamentaris com també doncs algunes d'aquestes entitats vinculades al món de l'habitatge. S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit, i el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant s'ha de treure. Si en el futur, en les revisions anuals que s'aniran fent a partir d'ara, es tornessin a donar les circumstàncies, aquests municipis tornarien a entrar en zones de mercat tens. Vull dir també que la llei catalana, aquests criteris estan vinculats a la llei espanyola, a la llei d'habitatge. A la llei catalana tenim una altra declaració, que són els de municipis de forta demanda acreditada. Aquesta declaració no ens permet regular el lloguer, però sí que ens permet algunes mesures urbanístiques, com les que vàrem anunciar amb el grup parlamentari del

0: a la seva investigació, no hi ha encara un informe finalitzat que pugui arribar a conclusions definitives. En qualsevol cas, quan això sigui...
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 33%.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Mentrestant, en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de Passo Catamboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torró.

0: de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
4: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
5: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
4: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
1: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
7: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
1: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia

0: la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
0: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
1: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la cooperació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
3: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
0: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
0: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
1: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
5: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
6: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment pues, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
5: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
8: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
7: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
9: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
10: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
7: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
0: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona, i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
11: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès, i jo crec que no s'ha immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
0: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
1: I avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments, des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
0: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
12: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
0: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
0: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
1: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
0: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals, des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
1: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter a les Terres de l'Ebre. Alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
13: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
14: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
13: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
1: I el sindicat agrari Jar també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
15: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
16: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent se hi tira que no.
15: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
1: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
0: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
0: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Ves a Dai, Ràdio Cambrils, Marc Gamallol.
17: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
18: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
17: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I l'orquestra del Festival de Bayreuth s'aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
0: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
19: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
0: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
20: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
21: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
3: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
22: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
23: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
22: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
24: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'embat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
22: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
25: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
22: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt vallesà va aixecar el 1976.
1: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
29: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
30: El diccionari Termcat.
31: 40 anys, 40 paraules.
32: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
33: Maria Navas.
34: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
31: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
26: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
4: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
0: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
0: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
0: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
5: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
1: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
0: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
0: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
0: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esport, Jordi Cervantes, Cristina Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
22: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació a ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
4: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
0: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
8: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
9: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
0: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Un Suprem que ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
0: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitat del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
4: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
0: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
3: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
0: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
10: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
10: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
0: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
0: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
1: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
12: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
11: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat precarietat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer de Comissions Obreres i Yolanda Funes d'UGT.
13: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
14: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
11: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
0: Els primers edificis en a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
15: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
0: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
0: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
16: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
1: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
18: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
17: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
0: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
1: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
19: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
1: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
0: L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
20: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
1: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts.
20: No se borra l'etiqueta.
0: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
21: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Albesa.
23: Tindrem una proposta paritària. És un dels objectius que ens vam marcar en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
21: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
24: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
25: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
24: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
1: I en situa a Vilassar de Dalt, tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
26: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
1: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert del de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
0: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
2: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
4: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
7: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
6: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
4: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
8: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Molina.
9: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'embat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin, una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
8: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
4: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
22: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom es senti molt integrat amb l'equip.
4: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de...

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada al 4 de setembre. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. El president del govern espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis a Toledo, Àvila, Madrid i Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes pels damnificats. A tot això, l'incendi de la Vall d'Uixó entra al quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. I a Madrid i d'Àvila, els incendis continuen actius també, després de calcinar 75.000 hectàrees. Mentrestant, a Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa. Un terratrèmol de magnitud 7 al Japó provoca diverses destrosses i un nombre encara indeterminat de víctimes, algunes de les quals presumiblement mortals. I Trump, que rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. En cultura, la banda històrica de rock anglès Jethro Tull són els caps de cartell de la nova edició del FIM, el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que arrenca avui. Fins al 10 d'agost han programat 14 concerts amb noms com Joan Dausà, Valèria Castro o la Ludwig Van.
2: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatura màxima que tornarà als 40 graus a Ponent.
0: Trescat Info.
1: Són les 3 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ens hi posem. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el ministre diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna. Per tant, fins després de les vacances.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 40%.

0: 3CAT Info.
1: Les 4, bona tarda. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els va inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El president espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis de Toledo, Ávila i Madrid-Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als damnificats. Sobre el terreny, els incendis de Madrid i Ávila donen una petita treva i a partir de les 5 de la tarda s'aixecarà l'ordre d'evacuació de 13 pobles de les comunitats de Madrid i de la província d'Ávila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Trump rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també es reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. Ha mort Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com a gegant financer internacional. I l'orquestra del Festival de Beirut actuarà per primer cop al Palau de la Música el 29 d'agost en una gira excepcional per l'estat impulsada per la besneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'anell del Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell.
0: Esports.
2: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeix. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada a la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop es farà sol a tot Catalunya amb temperatures que poden anar a tornar per sobre dels 40 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Ara són les 4 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa, després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia. 3CAT Info.
3: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el que és el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també amnistia.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 39%.

0: El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió s'ha traslladat el 4 de setembre. Els incendis de Madrid i d'Àvila donen una petita treva i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i també de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament alguns veïns, però el foc encara no s'ha estabilitzat. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha reunit a la Casa Blanca amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, abans de fer-ho aquesta mateixa tarda amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Serà la primera reunió de Trump amb Netanyahu des de l'inici de la guerra contra l'Iran, que va esclatar avui fa 6 mesos. Ha mort Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. La Fundació Vila Casas reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar al Palau Solterra, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
1: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeix. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I pel que fa al temps, tarda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps assolellat. Demà la calor s'intensifica amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
2: 3Cat Info.
0: Són les 5 de la tarda i 3 minuts generosos. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 6 de la tarda.

0: Ens hi posem. El Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 43%.

Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Són les 6. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Tarda, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutja les organitzacions agràries. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focus ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi del Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kyiv pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. El govern amplia de 271 a 302 els municipis considerats zones de mercat d'habitatges tens i s'apliquen mesures com la limitació dels lloguers. Entre els que s'hi afegeixen, de nou, hi ha Martorell, Vilaseca o Agramunt. En canvi, n'hi ha alguns que deixen de ser-ho. És el cas de Lleida, Reus o Figueres. La Fundació Vilacasa reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torrella Montgrí, al Baix Empordà.
2: Esports.
3: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdés segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Darda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps serà assolellat. Demà la calor s'intensificarà amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, bona tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha aconseguit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
4: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el que és el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
1: La setmana passada...
5: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 43%.

0: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havia demanat governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia retreu al PP que demani més temps per negociar quan no mostra cap voluntat de diàleg. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Sánchez, a Pedro Sánchez, que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kiev pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Un terratrèmol de magnitud 7,1 al sud del Japó deixa almenys un mort, més de 80 ferits i 150.000 evacuats. Una cinquantena de persones hospitalitzades i les autoritats preveuen que la xifra creixi. A la prefectura de Kumamoto, una explosió en un centre comercial ha fet col·lapsar l'edifici amb una trentena de persones atrapades. I el govern cobrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Plater, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan, diuen, per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries.
1: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Balde segueix al marge. I el president blaugrana, Joan Laporta, ha explicat a les seves xarxes socials que ha hagut d'estar ingressat a Barcelona per tractar unes arrítmies. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I el temps tarda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia ronden els 38 graus. El temps ha assolellat i demà la calor tensió perquè s'intensifica amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
2: 3Cat Info.
0: Ara són les 7 i 4 minuts. Salutacions, soc la Nàtia Dell i des d'ara i fins a les 8 us acompanyaré. Fins ara.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ens hi posem al govern espanyol.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 45%.

0: info.
1: Són les 8, bona tarda. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment de risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, també s'ha aixecat el confinament. Alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del Partit Popular. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que ha parlat de la producció de míssils Patriot. Els tres mandataris assisteixen ara a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Ha mort Josep Vilarassau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarassau va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com un gegant financer internacional. I la Fundació Vilacases reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
2: Esports.
3: El Barça s'ha entrenat avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. El president blaugrana, Joan Laporta, ha explicat a les seves xarxes socials que ha hagut d'estar ingressat a Barcelona per tractar unes arrítmies, però que ja han estat solucionades. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà l'equip que també és propietat de l'Ampeis.
1: Torna la calor extrema després de 3 dies de treva. La calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de les 8 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins a 9:15, quan començarà el Catalunya Vespre amb en Marc Güell.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Per abordar aquest nou episodi, saludem Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
1: En primer lloc, gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Tornem.
5: Són les 8 acabades de tocar i d'avui 24 de juliol de l'any 2026 i encetem aquí un ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament d'Arbúcies, bàsicament per un tema d'una subvenció que s'ha aconseguit per a temes d'ensenyament a obres a l'escola Doctor Carulla, però que ja que durat que fem ple, doncs, hem aprofitat per posar-hi tres o quatre punts més. Començarem, doncs, per la... Falten la Maria i l'Anna, regidores de l'Entesa, que, com saben vostès, avui encara hi havia un acte de festa major amb la canalla, fins-los hi una disco, en un tema que ens va venir demanat des del ple infantil i que aquesta tarda, doncs, s'ha fet i s'està desenvolupant. Per això són elles amb un altre acte de l'Ajuntament i no poden assistir al ple municipal. El punt número 1, doncs, és l'aprovació de l'acord d'adhesió del programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora en els centres educatius públics, i el que fem ara és la sol·licitud de la subvenció. Aquí val a dir que és una subvenció que en total són 83.000 euros, que es divideix en dues parts, una de 41 i 39, són 83, d'acord? 42 i 39 són 83, amb els picos inclosos, no? Són dues subvencions diferenciades. Una va en relació a l'any de la construcció de l'edifici, i l'altre, recordem que és a finals dels anys 70, que l'any que ve es fa el 40è aniversari de l'Escola Pública Doctor Carulla, i l'altre ve donat pel nombre d'alumnes. Llavors, aquí, com vostès saben, cada any s'inverteixen uns 25.000 euros en obres de millores i reformes per part de l'Ajuntament d'Arbúcies. Aleshores, la decisió va ser d'incorporar aquests 83.000 euros de subvenció als 25.000 que hi posem cada any. És un pla bianual, no és només per aquest any, i ara estem supeditats, estem a l'espera. Un cop aprovem això, s'ha d'enviar a la Generalitat perquè ens acceptin la proposta d'obres de millora, de reforma que fem a l'Escola Pública Doctor Carulla. Suposem que s'aprovarà perquè ens hem cenyit 100% a la finalitat de les subvencions, i per tant estem segurs de que passarà al 100%. Aquest és el motiu principal d'aquest ple extraordinari, perquè això ens va ser donat ara fa 10 dies i ha de ser entregat a la Generalitat de Catalunya abans no acabi aquest mes. Val a dir que és una proposta que s'ha fet al 100% amb la direcció del centre de Carulla, i que té uns diferents paràmetres perquè la gent que ens escolti i que conegui l'Escola Doctor Carulla doncs el pugui situar. Per un costat hi ha uns lavabos del nivell 1 de la primera planta de l'escola. D'altra banda, hi ha l'arranjament de l'entrada principal de l'escola, la porta aquella de ferro que dona a l'exterior, allà on entres el principal, i d'altra banda hi ha totes les sortides d'emergència que encara van en maneta, no van amb el pulsador aquell que apretes i s'obre la porta automàticament, i per tant també s'ha decidit centrar-nos en aquest

0: Doncs seguim amb el punt número 2, que és el projecte d'escau de les delegacions del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica en les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge, el conegut com a plater, un tema que ha portat el regidor Àlex Arraïma, i per tant té vostè la paraula per tal que ens expliqui les delegacions a què consisteixen, la reunió que s'ha fet amb els veïns i tot plegat. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies, senyor alcalde, senyor regidor, bona tarda a tothom. Bé, avui el que presentem són l'escrit d'al·legacions que el dia de la reunió que es va fer en aquest ple municipal, doncs, que es van dir que es faria, doncs avui se sotmeten a aprovació, bàsicament perquè a nivell d'arbúcies, el que és el plater, el pla territorial sectorial d'energies renovables, doncs hem considerat i vam considerar en el seu dia que tenia un impacte molt significatiu sobre el municipi, i alhora que creiem que aquest instrument no era l'eina adequada per planificar el desenvolupament de les energies renovables d'aquest país en horitzó 2050. Bé, com deia el senyor alcalde, avui sotmetem a aprovació doncs, l'escrit d'al·legacions que a nivell d'Ajuntament s'ha fet. És un escrit d'al·legacions que té unes 28 pàgines, s'ha estructurat en 12 apartats, i en aquest cas doncs, el que fa aquest escrit és fer una anàlisi d'aquest plater, quin impacte té sobre el municipi d'Arbúcies i alhora també quins defectes, tant jurídics com tècnics, hem trobat del mateix document, del mateix projecte de decret, tant pel que fa a l'articulat del reglament com també del que seria el pla i tots els altres estudis que l'integren. I bàsicament el que desgranem doncs, és una argumentació bàsicament jurídica explicant doncs, els motius pels quals considerem que aquest document s'ha de revisar i que no es pot aprovar definitivament doncs, la forma que es planteja. Aquest escrit d'al·legacions, addicionalment, el que hem fet és també, dintre aquest anàlisi específic d'Arbúcies, hem incorporat dos aspectes que voldríem destacar. El primer és també que el document reuneix les formalitats pròpies que necessita un escrit d'al·legacions d'aquest tipus, és a dir, no només és el propi escrit, sinó que a més el precedeix un informe dels serveis tècnics municipals de l'àrea de medi natural, en els quals van informar en el seu dia desfavorablement, i alhora també, que és el que es va anunciar el dia de la reunió que es va celebrar en aquesta mateixa sala, doncs el que hem fet també és integrar i assumir institucionalment, com a ajuntament, les propostes i al·legacions que els veïns afectats del municipi ens han anat fent arribar en l'Ajuntament, ja sigui per mitjà de registre d'entrada, ja sigui per mitjà de correus electrònics, però sempre documentant-ho, o ja sigui també a través d'aquella plataforma, formulari que vam obrir al respecte i que ha servit doncs, perquè es pogués facilitar l'accés tant a poder fer les seves consideracions a la persona afectada com també l'accés d'una documentació tècnica bastant complexa. I en aquest cas doncs, el que s'ha fet és incorporar íntegrament, no s'ha alterat absolutament res del que els veïns i veïnes del poble han presentat en l'Ajuntament, i el que s'ha fet és assumir-ho i sol·licitar directament a la Generalitat de Catalunya, concretament a l'Institut Català d'Energia, que procedeixin a l'exclusió de, en aquest cas ho hem vertebrat així, de les referències cadastrals que els afectats ens demanaven que demanéssim l'exclusió. Bàsicament el que hem fet és dels escrits, respectant sempre la protecció de dades, això és un paràmetre important que a nivell d'Ajuntament sempre s'ha de tenir en compte, doncs el que s'ha estructurat és sol·licitar l'exclusió de zones aptes no prioritàries o zones aptes i prioritàries, totes aquelles parcel·les, aquells terrenys, aquells paratges que els veïns i veïnes afectats ens demanaven la seva exclusió. I s'ha fet de la forma en què es va dir, és a dir, respectant-ho amb la seva integritat i assumint la posició per part de l'Ajuntament com si la féssim de manera pròpia. En qualsevol dels casos, per fer un mínim resum també, per tampoc no avorrir la sala i mirar de poder accelerar aquest tràmit, però sí que també hem considerat important destacar diversos aspectes que ens han sorprès a nivell de la zonificació prevista en el plater, que bàsicament són tres. La primera és que posem en evidència de com pot ser que s'hagi fet un instrument d'aquesta incidència territorial tan gran a tot Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya i que no s'hagi revisat el resultat. És a dir, aquest plater és el fruit d'una sobreposició

0: exposició de 141 capes de diversos tipus, des d'ambientals, territorials, urbanístiques, etc. I el resultat, el que ens ha sorprès molt com a Ajuntament, és que no es fes una revisió posterior. I per què diem això? Per què diem que no s'ha fet aquesta revisió posterior? Doncs perquè en l'escrit el que posem de manifest és que, per exemple, entre molts altres, en les zones qualificades com a zones aptes i zones aptes prioritàries, han inclòs, és a dir, han inclòs a dins d'aquestes zones aptes per a la instal·lació de plaques solars i plaques d'energia renovables, o bé de forma adjacent, ja sigui de forma immediatament adjacent, hem trobat un mínim de 46 masies del municipi. És a dir, per dir-ho fàcilment, de les zones que el Plater ha estipulat com a zones aptes per posar plaques solars, a l'hora de contrastar per part d'aquest ajuntament en el municipi d'Arbúcies, hem trobat com 46 masies i construccions en sòl no urbanitzable, sempre estem parlant de sòl rústic, estaven directament afectades o immediatament directament afectades per aquestes zones en què la Generalitat considerava que eren òptimes per posar-hi les plaques solars en les seves consideracions d'apte prioritari o apte no prioritari. I per tant, doncs, creiem que això és una anomalia absoluta que s'hagi fet d'aquesta manera. La segona cosa també és que el segon bloc que us volia comentar és que la mateixa Generalitat, quan redacta un instrument d'aquest tipus, sempre acompanya, doncs, els informes ambientals, urbanístics, els informes jurídics, etc. No? I el que ens ha sobtat moltíssim és que de la documentació que integra el mateix propi Plater, els mateixos, per exemple, serveis jurídics feien un conjunt d'esmenes i de protestes, per entendre'ns, que no estaven d'acord en com es formulava la proposta d'articulat del decret, també el propi pla, i en el que consideraven determinades esmenes que s'havien de fer. I ens ha sobtat com aquest Plater, doncs, no incorporava ni les consideracions jurídiques que els mateixos serveis jurídics de la Generalitat els hi proposaven, ni tampoc les demés consideracions que es deien, com és, per exemple, que fa uns mesos, al mes de març, es va aprovar la llei de l'Estatut del Municipi Rural, que aquesta llei estableix que qualsevol instrument de planificació requereix d'un estudi, d'un informe previ de l'organisme competent de municipis rurals, i hem vist que estem al mes de maig, juny, juliol, i ens trobem que en aquest Plater no incorpora l'informe preceptiu que una llei mateixa aprovada pel Parlament uns mesos abans obligava i que establia que era preceptiu, i així entre molts altres. I per últim, de les coses també que hem cregut que era un moment òptim per fer incidència, era de dir que com a Ajuntament d'Arbúcies ens oposem deliberadament d'una forma frontal a que s'instal·lin parcs d'energia eòlica dins el terme municipal. Creiem que no reuneix les condicions ni tècniques ni tampoc d'orografia. En segon lloc, també que el mateix decret i el mateix pla no esdevingui una eina prèvia per futures expropiacions. És a dir, entenem que el desenvolupament de les energies renovables s'ha de fer, horitzó 2050, és un mandat europeu, tot això ho entenem tots, però a la que algú es dedica a pintar de colors el mapa de Catalunya i establir quines zones poden ser aptes i quines zones no poden ser admeses, a la que algú pinta això, hi ha una obligació d'instal·lació d'energies renovables en horitzó 2050. El temor i la preocupació que hi ha, i que així ens es va manifestar la reunió que es va fer en aquesta sala, i que a més hem considerat com a Ajuntament que és important de dir, doncs, que aquest Plater no serveixi en un eventual futur com una eina per donar poders per administratius, per entendre'ns, és a dir, aquí, igualant les facultats que té una administració pública en els promotors d'energies renovables, que afectin en els veïns i veïnes, en aquest cas d'Arbúcies, per allò que se'n diu la utilitat pública. És a dir, que aquest Plater no serveixi per expropiar terrenys que, malgrat que no diu res al mateix document, considerem que és una cosa que, si més no, s'ha de dir i s'ha de manifestar d'una forma contundent. I per últim, també, ja d'aquest tercer bloc i per acabar, el que també com a Ajuntament creiem que és necessari, no només per l'Ajuntament d'Arbúcies, sinó també per tot el territori rural d'aquest país, és que és important que hi existeixi aquesta solidaritat entre territoris. Ja entenem que hi ha unes necessitats energètiques, hi ha unes necessitats sobretot de les conurbacions més urbanes o metropolitanes, però que el fet de suportar el territori rural, el fet d'haver de suportar per mitjà d'un decret d'aquest tipus unes càrregues que realment poden esdevenir irreversibles en alguns casos i per tant contràries a la pròpia supervivència, per entendre's, del municipi, doncs que aquestes càrregues no siguin compensades per part dels destinataris d'aquesta llum, d'aquesta electricitat. I per això demanem que s'articuli el que es denomina, i això és un concepte que existeix bastant, està bastant desenvolupat, que és el que es diuen els pagaments per serveis ambientals, que són unes compensacions que no tenen cap per què ser econòmiques, però sí que qui contamina paga, aquest principi que molts coneixem, doncs també aquesta manera de compensar no només els afectats directament, sinó també els indirectament afectats, com poden ser doncs, un municipi com el d'Arbúcies, en cas que es volgués implantar energies renovables en aquí nou municipi, doncs que s'articuli també un sistema de compensacions, ja sigui, m'ho invento, arranjar camins o el que sigui, o per prevenció d'incendis, o mesures econòmiques directament, però que aquest tipus d'instal·lacions que no generen unes externalitats positives sobre el territori, que no les generen d'una forma contrastada com genera l'activitat econòmica de l'agricultura, per exemple, la ramaderia o l'activitat forestal, que són activitats que desenvolupen externalitats positives, doncs en casos de parcs solars fotovoltaics que generen aquestes externalitats negatives, establir un sistema de compensació en el seu entorn i en el territori on estan implantades. I bàsicament això és el que composa aquestes 28 pàgines d'annexos a part, d'al·legacions, que els volíem sotmetre aquí a aprovació, si s'escau, i en el que, doncs, si s'aprova ara mateix, doncs demà, com a molt tard, abans de les 23:59, que segurament seria el dematí, es presentarien formalment amb registre d'entrada per canals administratius en el mateix Institut Català d'Energia com a al·legacions pròpies de l'Ajuntament d'Arbúcies, en defensa no només dels interessos municipals, sinó també en defensa dels seus veïns i veïnes que ens han demanat que també els defensessin. Res més, moltes gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies a vostè. Alguna apreciació, no? Tampoc. Entenc que s'aprova per unanimitat la presentació d'aquestes al·legacions. Recordem que es va fer aquesta reunió, vostès aquí érem tots plegats en representació de l'Ajuntament, que hem anat a veure des del minut zero amb un tema com aquest, com fem en el 90, si em permeten, 100% dels temes que són d'interès comú. Per tant, amb el suport unànim de tot el plenari, crec que estem absolutament legitimats per tirar-ho endavant i presentar-ho a la Generalitat de Catalunya, amb el desig i l'espera de que s'escolti el territori, que s'escolti els pobles, que s'escolti la gent que viu, la gent que hi vivim, i que pugui haver una rectificació, si més no, que nosaltres podem dir la nostra amb tot plegat. Doncs s'aprova per unanimitat, ens anem al punt número 3, que és la aprovació inicial d'ordenança número 26, que fa referència a la zona blava. Com vostès saben, la zona blava d'Arbúcies és el carrer Camprodon, hi ha la placeta de Can Torrent, que també és zona blava, i Can Reus, la placeta de Can Reus, gràcies, ara ens en diu del cap, abans se'n deia de la zona de l'aparcament de la zona d'espai d'aigua i salut, són aquest centenar d'aparcaments en zona blava que hi ha Arbúcies més o menys situats en llocs de molta concurrència de cotxe per poder ajudar aquest canvi de vehicles en les zones d'aparcament públic per tal de facilitar doncs, des del comerç l'anada a la zona de gimnàsia, espai d'aigua i salut, l'anada al CAP, etc. Aquí, bàsicament, com hem pogut veure, tot queda igual a com era fins ara. Només el que canvia són els 30 primers minuts, que passen de 20 cèntims a 30 cèntims. Recordem, però, que la gent que paga els seus impostos de matriculació de cotxes a Arbúcies tenen els primers 30 minuts de franc, que quedi clar també, no? Algú pot pensar que és un impost per la gent que ve de fora i que parca al poble, no? No ben bé, però bueno, els primers 30 minuts tothom que paga l'impost de circulació a Arbúcies els té de franc, i senzillament feia molts anys que no es tocava de 20 cèntims, i l'acord que hem arribat amb l'empresa que té concessionat el servei, que és l'empresa Mifes, de persones amb disminució física, doncs a partir d'ara doncs canviarà això, com també hem posat l'altre canvi és l'anul·lació de la denúncia, que fins ara era 6 euros i passa 8, Això és un tema bàsicament administratiu, de despeses, del sou, salaris de la gent que treballa, i també del tema d'administració, el tema jurídic, que quan es troben reclamacions i coses d'aquestes, d'acord? La resta, fins a 30 minuts, segueix, fins a 60 minuts, segueix a 60 cèntims, fins a 90 minuts, segueix a 1,20 €, i fins a 120 minuts, 2 hores, segueix a 2 euros. O sigui, seria 1 euro per hora, d'acord? Preguntes, tema, consideracions, senyora Soms?
2: Bona nit. El que nosaltres volem comentar és que amb la nova aplicació, la que hi ha ara, la Paymeter, és que no ho diré bé, com fins ara, si algú desaparcava, es retornava el que havies pagat si no arribaves al temps límit, i la nova aplicació no la retorna. No sé si...
3: Que... No estava al cas. Con lo cual truco de mal, Dani, a la persona responsable, i li comento.
2: La que teníem fins ara, la Blinkin, també ho diré malament, la que hi havia fins ara, sí que quan desaparcaves se't retornava l'import si no havies arribat al límit. I ara amb aquesta desaparques, però no torna l'import.
3: T'hi pregunto. Vale?
1: D'acord, doncs algun tema més? No, doncs s'aprova per unanimitat. D'acord, anem al punt número 4, que és una compte d'aprovació de modificació de crèdit. En aquest cas fa referència a les instal·lacions esportives, concretament fa referència a la tanca del camp de futbol, tant la tanca de perimetral del camp, del terreny de joc, com després es va demanar que es posés també una tanca perimetral a tot el que és l'accés des de la zona d'entrada fins a seguir cap a les graderies, i de la zona d'entrada seguint cap allò que en diuen el gol nord, em sembla, no? On hi ha el jovent, més enllà del bar i de la zona polivalent del camp de futbol, d'acord? Tota aquesta tanca que es va escollir específicament que fos de bona qualitat i que fos extraïble, que aquella tanca es pot desmuntar, es pot treure, si convé, es pot treure tota, té una despesa de 36.000 euros, d'acord? Que es posen en el pressupost d'ara amb aquesta modificació de crèdit que se'n diu, i que es treuen de dos elements, no? Es treuen d'un d'aquests millores al camp de futbol, que és 29.000 euros, i l'altre en millores d'edificis d'educació, d'acord? Edificis d'educació en general. Òbviament els 29.000 euros sortirien, si se'm permet, del mateix camp de futbol, perquè va ser la baixa que va haver-hi quan es va fer el concurs de la gespa, etc. Bueno, és igual. Total, aquests 36.000 euros, es fa aquest canvi. Sí? M'he explicat bé o no? Sí? Doncs donem compte, si hi ha alguna cosa, passa res. Micro.
2: Hi ha dos dubtes que tenim, que és entre el 4 i el 5.
1: Sí. Vol llegir el 5 també?
2: Val.
1: Doncs el 5 també és una modificació de crèdit, que en aquest cas fa referència... Estic girant fulls. Perdó, Si no passa igual, quan busques una cosa... No... aquí, perdó. A les instal·lacions vies públiques i aigua potable. Aigua potable és una... són 9.000 euros d'aigua potable. Vàrem tenir un problema, suposo que ho saben vostès, perquè vam tancar la piscina climatitzada durant una temporada perquè s'havia d'arreglar, vam tenir una fuita d'aigua important, i bueno, doncs, al final la fuita d'aigua ens representa que hem de pagar aquests 9.000 euros de més d'aigua que s'ha perdut. Hi ha un acord amb l'empresa concessionària del servei que de tot el que la fuita que es va perdre, nosaltres paguem un tant per cent, la meitat del cost total de la fuita que es va perdre. Són aquests 9.000 euros. I a vies públiques, doncs, per diferents obres i coses, faltava 13.000 euros, que també s'han buscat altres partides. En aquest cas s'han buscat d'instal·lacions esportives 13.000 euros, i s'han buscat també de climatització de naus aïllats. Una vegada més, la baixa del concurs de les obres de climatització de les naus aïllats, doncs aquests 9.036 euros, doncs que els tenim allà de romanent, i d'aquesta manera els podem posar aquí. Sí? Digui.
2: Hi han dos dubtes en el document comptable on posa arrendaments d'instal·lacions esportives, 632 euros i 6.650. I després, que hi ha que es treu d'instal·lacions esportives els 36.000. I després es treu dels dos documents d'instal·lacions esportives sempre, 36.000 i 13.000. D'instal·lacions esportives d'aquest i els arrendaments d'instal·lacions esportives també no, si ens ho poden explicar.
1: D'instal·lacions esportives és lògic perquè hi ha hagut diferents obres que han anat a la baixa, que no s'han fet o que s'han posposat per altres, o hi ha hagut subvencions per poder-ho fer. Per exemple, hi ha hagut una subvenció d'11.000 euros de la Diputació de Girona per instal·lacions esportives, no? Llavors, aquella feina que es comptava que valia X, aquests 11.000 euros, doncs els hem aconseguit restar, donada que hem tingut un major ingrés, que és la subvenció, no? De l'arrendament d'instal·lacions... Perdoneu.
4: Hola, sí, bon vespre. Sí, aquí de les dues modificacions de crèdit que hi ha, que la primera es dona compte perquè és una transferència d'aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, que aquí si veiem passem de les instal·lacions esportives, si mirem les dues modificacions que són els 36.725 que es fa a la baixa de la que és de donar compte, vale? I després tenim la que és la d'ara, la que s'ha de votar, que també són aquests 13.275, si sumem hauria de ser un total de em sembla que són uns 50.000 entre un i l'altre. Aquests fa referència que l'arrendament l'arrendament financer que tenim de pagar el que és la gespa del camp de futbol, hi ha 50.000 euros que van venir de la subvenció de la Diputació quan es va fer el pressupost, que no es va tenir en compte com a recursos propis. Per tant, quan hem fet la incorporació del que és el romanent afectat de finançament del que ve de l'exercici del 2025, que ha passat que després hi ha aquests 50.000 que estan duplicats. Per tant, teníem 50.000 euros que quedaven de recursos propis, que en aquest cas és com dir una cosa que sobraven. Per tant, ha anat bé per poder fer front o que és la tanca perimetral, i després també tenim el del tema d'edificis de millora d'educació, també del tema de l'arranjament dels lavabos que també s'estan fent. Val? I no sé si és aquesta la pregunta, eren els...
1: Suposo que més que res és les expressions legals que s'han de fer servir, no? Arrendament sembla com si haguéssim llogat o alguna cosa, no?
2: Ai, perdó, el que explica la senyora interventoria són les... on te posa instal·lacions esportives. Però després l'altre sí que és el document comptable que posa arrendaments d'instal·lacions esportives, 632 euros i 6.650 euros, arrendaments d'instal·lacions esportives.
4: Sí, perquè l'arrendament és el que és l'arrendament financer, que està dintre del capítol 2, val? I és per això mateix estan aquestes partides al 203. Suposa que una cosa és el que és el document comptable, que està del tema de la comptabilitat, i l'altra cosa és el quan ho passem en paper, que bueno, sabreu si es posa les instal·lacions esportives, però fa referència al que és l'arrendament financer del camp de futbol. És a dir, si anéssim a buscar ben bé la total de la partida pressupostària que es va aprovar pressupost, hi ha aquests 50.000 euros del que són de recursos propis d'accés, perquè hi ha hagut aquesta incorporació de romanent afectat que venia de l'any passat, i per tant és el que era aquest sobrant. Val?
1: Sí, per això deia que a vegades les paraules, no? Són com això de modificació de crèdit, no? Fas un canvi de partides, no fas un crèdit, no? Però bueno, és igual. D'acord, alguna pregunta? No? Ja està. Doncs, encara que sigui extraordinari i urgent, es pot haver-hi preguntes, si convé, ja ho saben, que mai ens hem estat. Jo sí que volia fer una reflexió, si se'm permet, per un costat, Festa Major d'Arbúcies, per un costat, felicitem-nos perquè la Festa Major ha anat molt bé, ha sigut un èxit, la Festa Major, aquesta sacsejada, aquests canvis que s'han fet, la gent ha estat contenta i ha respost que sí, però lamentablement el dissabte a la nit a 4:45 va haver-hi uns elements que no s'haurien de donar ni a Arbúcies ni enlloc, i això és el que enterboleix potser una Festa Major que bueno, poder dir que ha sigut excel·lent, no? Perquè lamentablement hi ha hagut aquests aldarulls aquests elements de violència masclista, doncs que ens porten a pensar, a rumiar a veure com ho fem, si ho fem bé, no ho fem bé, no, no ho fem bé, per tant, què hem de rectificar, què hem de moure, què hem de canviar, què hem de millorar de cara a futures vegades que fem activitats de tot tipus, no? Activitats públiques de tot tipus, eh? I privades també, òbviament, no? Lamentar-ho molt, lamentar la gent que afectada, sobretot, i per part nostra fer una reflexió de si ho hem fet bé, no ho hem fet bé, amb què hem fallat, amb què hem de millorar en tots els àmbits, eh? Des de l'organització, la governació, com a poble, tot plegat, i segurament per tal de trobar-nos i poder parlar una mica de tots plegats, de, no dels fets que han passat, que també, però els fets que han passat és l'antecedent que ens haurà de portar a fer una trobada, a fer una reunió tots plegats, a veure aquesta reflexió on ens porta, on ens porta, a quines són les eines, quines són les coses que hem de fer, que hem de posar per evitar el 100% que això passi. I si passa, que no sigui perquè hi hagi errors en l'organització, que no és el cas, eh? Que no és el cas, perquè malauradament de gent que està, i ho dic així de clar, tarada del cervell, doncs malauradament hi ha molts a molts llocs i moltes vegades passen dissimuladament i no saps ni qui són ni els veus a venir moltes vegades tampoc. Per tant, s'ha parlat amb la major part de la gent afectada i una mica el concepte és aquest, no? Que deixem que reposi i a mitjans d'agost, finals d'agost, començaments de setembre hem de fer una reunió més àmplia per trobar-nos i veure què hem de fer. No seguir dient és que ha passat això, que ja ho tenim tots interioritzat malauradament, però sí a veure què hem de fer perquè no passi mai més. Des del treball a escoles, des del treball a la societat, des del treball a les entitats, des del treball a l'Ajuntament, des del treball de governació, de la policia local, dels Mossos d'Esquadra, etc. Doncs dic aquesta ambivalència, no? Aquest agredolç que et queden a vegades perquè hi ha fets lamentables, amb gent lamentable que els provoca, que ens porten a que una cosa que anava a ser excel·lent doncs no pugui arribar a ser excel·lent per la desgràcia d'aquests fets, no? Recapitular tots plegats, interioritzar tots plegats, què hem de fer, primer tot analitzar què és el que hem fet, bé o malament, i després veure com podem treballar per evitar que això torni a passar, d'acord? Doncs bé, si no hi ha més... Ah, senyora Soms, digui.
2: No, a veure, totalment d'acord, nosaltres també vam emetre el comunicat, el qual ens remetem a totes les paraules de rebuig, de condemna del que va passar, que realment estava sent una festa que ens ho estàvem passant molt bé tots els que estàvem allà, i ens queda doncs aquest regust, que és cert doncs que poder s'ha de plantejar, com diu el senyor alcalde, el què, el com, i intentar doncs que no torni a passar més, perquè realment veure com acabava aquella nit del dissabte va ser patètic, va ser la veritat que va fer pena. Per tant, nosaltres estenem la mà per qualsevol reunió que ens poguéssim trobar, per qualsevol cosa que poguéssim aportar, perquè Arbúcies esdevinguem lliures de totes aquestes violències masclistes i violències que es van viure aquella nit, que costa de treure del cap, que la veritat van ser molt lamentables, i van haver moments doncs que realment els que érem allà al costat es va passar una mica de pànic. Dit això, doncs, tot el que ha dit, i repetim doncs que estenem la mà per el que puguem fer i que no tornem a sortir als diaris Arbúcies per aquests fets.
1: Sí, la reflexió que hem de fer com a societat tots plegats, ja dic, des del sector escolar, començant per seguir amb la resta d'entitats, associacions, col·lectius, de tota mena, per trobar-nos i posar sobre la taula possibles solucions. D'acord, doncs bé, dit tot això, malgrat tot la festa major va anar molt bé, salvant aquest moment a quarts de cinc del dissabte, la nit de dissabte a diumenge. Amb el diluvi del dissabte a la tarda també, perquè la veritat és que amb el diluvi que es va, no fèiem ni barraques ni fèiem Can Cassó. Can Cassó no van poder-ho salvar perquè allà sí que hi havia un pam i mig d'aigua. Tu, Àngel, anaves amb l'aigua sota els genolls per desembussar coses amb la Mònica, amb la tècnica i tot plegat. amb una mica fullada i no van poder-ho salvar de cap de les maneres perquè tots els equips van quedar absolutament xops i molls i no, si endollaven els hi petava tot i si no petava hi havia el risc de que algun músic se l'electrocutés, no? Aleshores la mateixa gent van dir que es negaven a tocar amb tota la raó del món. Tornaran, hem parlat amb ells que farem, farem el concert i farem el ball un altre dia al llarg d'aquest any. No sabem si aprofitarem l'aplec de la capella o com ho farem, però ara es tracta de posar-nos d'acord i mirar a veure quan, quin dia fem el concert i quin dia fem el ball dels mongrins que van venir, no? També va ser un èxit el dissabte a la nit amb el principal de, el dilluns a la nit amb el principal de la Bisbal fent aquesta novetat d'un ball de concert ball, no? Que no s'havia fet mai a Rússies, que va ser, bueno, hi havia molta gent, hi havia cap a 500 persones entre una cosa i l'altra i va anar molt bé, va ser molt maco, va anar molt bé, com van anar molt bé tots els actes i tots els espectacles que es havien donat a la Festa Major, fins i tot les barraques, salvant aquestes incidències lamentables. Però seguim, som un poble i tirem endavant i és el que hem de fer. Millorant, sí, però hem de tirar endavant. Doncs bé, aquí s'acaba el ple municipal.
5: Que no heu votat l'últim
1: punt. Ah, era donar compte, no?
5: No, era aprovació.
1: Ah, és l'aprovació, s'entén que s'aprova per unanimitat, doncs moltes gràcies, senyora secretària, sempre està al cas de tot. Gràcies, eh? En nom de tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, en nom de tot el personal de l'Ajuntament, doncs aquelles persones que facin vacances, doncs que les gaudeixin i que les gaudeixin en plenitud. Moltes gràcies, ens veiem pel poble.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 60%.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna.

son i pensa, baterada western, cabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de

0: 35 Jazz.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 87%.